0: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi. Radio Castellón. Cadena Ser.
1: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor del interior de Castelló. Diputació de Castelló.
2: Movilidad reducida. En Cero Barreras tenemos la solución. Ayudamos a tus seres queridos a moverse con seguridad, comodidad y autonomía. Ven y alquila tu equipo de movilidad reducida. Llámanos al 964 35 12 69 o cerobarreras.com. Cero Barreras, donde las limitaciones terminan.
3: En Jardinería Zalea somos especialistas en limpieza de solares, de manera rápida y efectiva. Retirada de residuos y movimiento de tierras. No lo dudes, Jardinería Zalea, la base perfecta.
4: ¿Aún no sabes con quién vender tu casa?
5: ¿Qué va? Sigo buscando el lugar adecuado para hacerlo.
4: Te recomiendo Inmobiliaria Núcleo. Son expertos y vendieron mi casa en menos de 30 días.
5: ¿En serio? Eso suena perfecto.
4: Inmobiliaria Núcleo, el arte de vender con excelencia.
6: Desde 1980, Sacoma está al servicio de la construcción.
7: Más de 45 años ofreciendo alquiler, venta y reparación de maquinaria con las marcas más punteras del mercado, así como amplia gama en EPIs y ropa laboral. Sacoma, experiencia, calidad y confianza.
6: Visítanos en Castellón, Polígono Fadrell, nave 32.
8: Hey, bon dia. Quique Lencina, què tal?
9: No tan bé com tu, Juan Magraner, però no estic malament, eh?
8: Després d'un estiu de greus incendis forestals, sabrem avui com aquests incendis afecten el sabor del vi.
9: Sí, perquè igual no notem res en el sabor del raïm quan el collim, però les variacions de sabor poden aparèixer després, en el procés d'elaboració.
8: I parlarem d'arròs d'exportació, que és el mateix, però que fora d'ací es considera producte gourmet.
9: I potser caldria tindre-ho present per posar en valor el producte que fem.
8: I farem ajo blanco amb un toc especial.
9: Rosegarem un xiclet.
8: Un xiclet?
9: Un xiclet.
8: La llavor.
0: La llavor. Juan Magraner.
8: Sabem que la valenciana és la quarta autonomia espanyola productora d'arròs. Però també sabem que l'arròs és sant i senyal valencià. I avui volem parlar de que també hi ha qui du ixe arròs molt més lluny de la nostra cassola i del nostre perol de casa. Ací en la terreta. Hi ha qui, com la gent de Passamar, du anys exportant arròs valencià a bona part d'Europa. César Hernández Puigades, CEO de Passamar, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Alemanya, bàsicament, però també Polònia, França, Bèlgica...
10: Sí, estos mercats europeus ha sigut una sorpresa perquè el consumidor directament ens sol·licita el producte del nostre arròs. Siga perquè l'han conegut així en Espanya, s'han traslladat i distribuïdors ens han requerit que els duguem aquest tipus d'arròs a Europa.
11: Tot una sort menjar este arròs hacia la comunitat valenciana, a Espanya i a estos països. Jo suposo que este arròs d'exportació serà producte gourmet.
10: Sí, nosaltres estem especialitzats en més que en quantitat, en qualitat. Estem especialitzats en arròs cultivat a casa nostra. En aquest cas, nosaltres som una empresa valenciana i fem valor de lo que és l'agricultura valenciana, en aquest cas l'arròs. Cultivem un arròs o empleem l'arròs tradicional valencià i a partir d'ahí la nostra forma de treballar fem que siga un producte que mantinga una textura, una qualitat en la cocció que al nostre consumidor els agrada molt.
8: Clar, i no només és arròs, també són algunes coses més.
10: Sí, sí. Aprofitant que tenim l'arròs, nosaltres també fem el producte lo que és farina i sèmola d'arròs. Nosaltres ens subministrem de la matèria prima, per tant no hi ha ningú problema que pugui haver una contaminació cruça, i lo que és la farina i la sèmola són dos complements a l'arròs que la sorpresa que està tenint una evolució en ventes important, bé siga perquè troben nous usos, tant a la sèmola, és un primer plat ràpid de preparar, i la farina, la sorpresa és perquè s'està empleant com a un complement en l'alimentació deportiva. Entonces, pues, està tenint una eixida i una importància molt gran.
11: Jo volia preguntar precisament per aquest interès, no?, de que té la gent pels productes valencians i per este arròs. No sé si també té a veure d'alguna manera aquest interès per la gastronomia mediterrània, no?, que va obrint-se sí. Camí.
10: Sí, davant de les modes que puguen haver, diguem, transitòries en quant al tema de la cuina, sempre va existir l'arròs que és tradicional. El arroz de siempre, que es el arroz que es cultiva hacia la comunidad valenciana. Como nosotros estamos especializados en este tipo de arrozos, entonces la gente el vol gastar para emplear en estos plats típicos tradicionales valencianos.
8: Vaig a fer-li una pregunta, perquè vostè deia fa un moment que evidentment hi ha que posar en valor el producte valencià que fan els agricultors valencians. I va per ahí la cosa, perquè clar, com afecta la realitat climàtica? I li faig aquesta pregunta perquè enguany varietats autòctones, com ara l'arròs bomba, han quedat reduïdes a una producció, diguem-ne, en molts punts de l'Albufera testimonial per els problemes de plagues, les limitacions fitosanitàries imposades. Això afecta a Passamar? Els afecta a vostès?
10: El tema de la varietat bomba és un arròs molt reconegut en la cuina per el comportament que té, diguem, en la cocció. Ara, la repercussió en el que és Passamar. Passamar emplea aquestes varietats d'absorció de sabors i un comportament culinari adequat per als plats tradicionals valencians. El nostre consum en l'arròs bomba és, diguem, clients específics que demanen aquesta varietat, però fundamentalment és el 90% o el 95% de l'arròs que es cultiva en la comunitat valenciana.
8: Per tant, aprofiten també la resta de varietats que sí que estan més adaptades, podríem dir, com enguany el campanar, a aquesta nova realitat i a aquestes noves formes de fer, fitosanitàriament parlant, de la Unió Europea, no?
10: Sí. Des dels orígens, des de 1898 que es funda l'empresa, d'entonces a ara han hagut multitud de varietats d'arròs. Bé, sí que s'ha començat a Senya, de Bahia, Bahia Persoiana, Montsianer... Totes aquestes varietats, en el transcurs del temps, cada vegada hi ha unes distintes. El secret estava en intentar adaptar, en les coneixements que tenim en molineria, intentar adaptar aquestes varietats als gustos del nostre consumidor que no notaren pues, la poca diferència culinària. Entonces, efectivament, en el transcurs dels anys, les varietats van evolucionant. Com bé has dit, l'arròs campanar és el primer any que es cultiva així per uns motius determinats perquè perquè l'agricultor li siga més rendible en el camp. Enguany pues, va ser el primer any que hi ha collita d'aquest tipus i pareix ser que les expectatives són bones llevant d'aquests problemes que estem tenint a la peliculària i també en els focs, en el cucat i demés.
11: Ens alegra que hi hagi futur en aquesta varietat, també com parlava abans Magraner del Bomba, no? Que inclús ha dit no? Que desapareixerà, tal. En fi, ens havien donat unes expectatives.
10: Sí, no. El Bomba té problemes de cultiu. El Bomba és un arròs molt delicat de cultivar, és un arròs que té molt poca producció en el camp i...

0: que tant l'arròs valencià com Passamar, evidentment, tenen futur.
1: Sí, anem a veure. Futur hi ha. Lo que n'hi ha que defendre és que esta frase és cultivat a terra nostra, pot aprofitar tant per l'arròs com per tots els productes valencians. Tenim que centrar-nos en emplear i consumir productes de la terra nostra. A partir d'ahí se creen unes expectatives que les noves generacions, pues, si l'agricultura funciona, poden fijar-se en ella i que n'hi hagi continuïtat. A dia d'avui n'hi ha que fer aquest esforç important perquè els ulls dels joves es fixen en l'agricultura i que tinga continuïtat. Passamar, estem continuant en este legado des de 1898 que va fer el meu bisavi Pasqual Hernández Cisternes, estem en ell, és un sacrifici i un esforç i ahí estem, treballant i lluitant per a mantindre-ho tot.
0: Per a mantindre un producte que fora d'ací, ho hem contat, es considera gourmet i que dins de casa, per allò de que nadie es profeta en su tierra, pues igual no l'aprofitem com caldria. César Hernández Puchades, moltíssimes gràcies.
1: Ha sigut un plaer parlar amb vosaltres i transmitir esta passió que tenim per l'arròs.
0: Gràcies.

0: És el moment que dediquem així a la llavor a parlar del vi i hem de tractar un tema que és el dels incendis, que malauradament són massa comuns durant l'estiu a tota Espanya en general i a la Comunitat Valenciana en particular, i que també afecten a les vinyes i, per tant, també al vi. Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Impacte dels incendis, què podem contar al respecte?
1: Pues impacten prou, ja no sols perquè puguen cremar la mateixa vinya, i sinó perquè també poden alterar el sabor del vi. És una cosa curiosa. Hi ha un fenomen que en anglès es diu smoke taint, que és simplement és contaminació per fum, i que no és tan fàcil de detectar en una producció de raïm.
0: Contes com afecta este problema final la vinya i, evidentment, el producte final.
1: Pues mira, quan hi ha un incendi, pues la fusta i la vegetació alliberen uns fenols volàtils i aquests compostos viatgen amb el fum i penetren el raïm a través de la seva pell. Com la pell és cerosa, és...
0: Porosa, no?
1: Sí, exactament. Bueno. Pues aquests composts poden arribar a dins a la pell del raïm, que després se van mesclant en el mateix sucre que va generant la planta, i lo que fan és integrar-se dins del raïm. Però tu agarres un gra de raïm que ha estat prop d'un incendi o ha sigut afectat en la proximitat, i tu no vas a notar res. No és algo que se queda dins del raïm i digues, bueno, este raïm està roïnt, anem a tirar-lo perquè fa gust a fum.
0: Que vindria després.
1: Exactament, ve en la fermentació. En la fermentació hi ha una sèrie de processos... Que
0: aparentment està normal, però
1: exactament.
0: No ho està.
1: En la fermentació hi ha uns processos químics, sobretot en els vins negres que s'utilitza la pell, que utilitzem la pell per a mesclar-la amb el most i fer el vi negre, doncs aquests compostos s'alliberen i entren a formar part dins de lo que són els compostos del vi. Clar, a lo millor en la fermentació és molt poquet lo que es puga notar, però després en la criança, inclús en l'ampolla, al cap del temps, es nota aquest sabor a fum en el vi. Exactament. Entonces, quins sabors podem trobar en aquest vi després? Pues que fa gust a cendra, a fum de foguera, a carbó, a plàstic cremat, inclús n'hi ha... Aixina com sabors de medicaments, algo raro i que penetra en les papiles gustatives.
0: El fa desagradable.
1: El fa desagradable, el vi, exactament.
0: Fum,
1: exactament.
0: Tant,
1: a més, si l'incendi, normalment patim els incendis en el mes de, a partir de juny, juliol, agost, són mesos d'incendis, on el raïm està en el verol, és a dir, està ja formant el gra, formant els sucres, canviant de color en el,

0: cas de dels del raïm negre, i tot això fa que bueno, pues eixos compostos vagin a la pell i alteren després el sabor del vi.
1: I m'imagino que també importarà la proximitat, el temps d'exposició que ha estat la vinya.
0: No és el mateix encendre una barbacoa al costat d'una vinya que tindre un incendi diversos dies, clar, i que estiga voltant les vinyes, que inclús les poden cremar, no? I a més poden afectar d'una altra manera, i és pujant la temperatura, la temperatura puja, els grans produeixen de sequen per el calor, i inclús la cendra d'un incendi pot caure sobre el raïm i sobre les fulles, alterant pues, la fotosíntesi i, uh-huh, i quedant-se pues, en la pell. I bueno, pots pensar, i si llevem el raïm abans de fer el vi, és que i els compostos ja estan dins.
1: Sí, estan dins, però el que comentaves abans, no? Que la pell és porosa i està dins.
0: Exactament.
1: I, no poden llegar,
0: i sobretot en varietats de raïm que tenen la pell fina, com la Pinot Noir, per exemple, que és molt, molt delicada, pues és la primera que ho vas a notar. A lo millor en una Boval, una Monastrell, que són de pell més grossa, la incidència és mínima.
1: Depèn, es veuria afectada, però no tant.
0: Depèn de quin és que ha sigut l'incendi de greu i la proximitat que tinga, no? Però, i lo pitjor de tot és que el cep es muiga perquè es crema, i aleshores, quan tu cremes una planta que fa vi, que fa raïm per a vi, necessita de dos a cinc anys per a que puga tornar a produir.
1: Clar.
0: Imagina't pues que tens un camp molt proper d'un incendi, a lo millor són vinyes velles de més de 80 anys, si aquest patrimoni es perd, pues has perdut una vinya que és capaç de fer un vi pues, molt interessant i molt bo.
1: Uh-huh. Però, en fi, si aguanta la vinya, de tota manera, igualment es pot veure afectada. No necessàriament s'ha de cremar totes.
0: Exactament. I, a més, com he dit abans, no es manifesta de manera aromàtica ni visual quan arreplegues el raïm, només que a lo millor si portes a analitzar el raïm o el most, sí que és possible que te puguen dir que aquests compostos estan presents en el vi. Entonces, no es pot mitigar el problema a no ser de que, bueno, pues lo que hem dit abans, no? que no és que no saps que ha vist molt, molt afectat, que a més es fa una verema manual i busques a lo millor el raïm que estan en el centre de la parcel·la,
1: sí,
0: i no en
1: alguna selecció
0: estan... Exactament.
1: Manual.
0: No premsar molt, no, per a que la pell no li doni tots aquests compostos, utilitzar, per exemple, carbó actiu enològic per a filtrar un poquet el vi i llevar aquests sabors, o inclús filtrats tipus osmosi inversa, però tot això al final encareixen el vi també.
1: Clar. En fi, és una operació manual, selectiva, però que no lleva del tot la incidència que puga tindre.
0: Sí,
1: no?
0: Exactament.
1: Vinya, de minimitzar, però... Doncs
0: pues això s'ha estudiat des de fa poc de temps, perquè en uns incendis que n'hi hagueren prop de, no sé si va ser Valdeorras o Monterrey, on tenen vinyes, pues se donaren compte, després de fer la fermentació i estar el vi a la botella, que les botelles estaven roïns, que tenien un sabor molt raro. I se posaren a estudiar els investigadors i trobaren que sí que afectava el fum i els incendis a la qualitat del raïm en compostos que a la vista pues, no es veuen.
1: En fi, els incendis, ja hem après aquest nou concepte, que és el de smoke taint.
0: Exactament.
1: Javier Prats, moltíssimes gràcies. Continuem aprenent amb tu del món del vi en pròxims programes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Quique, com estem?
1: Esperant-te a que prepares alguna coseta, que la gana que tenim a aquestes hores, no sé com podem aguantar. A veure, què tenim per avui?
2: Pues mira, algo fresquet.
1: Molt bé.
2: La calor no se'n va i anem a preparar algo fresquet. Pues mira, vos he preparat una cremeta d'all blanc. Val, que ja l'han fet en alguna altra ocasió,
1: sí, sí, sí.
2: Però és una cremeta que combina moltes coses, d'acord? I crec que és un plat refrescant i queda molt bé. L'he ficat un all blanc en, amb tomata, figues i salaures.
1: Ui, quina combinació, val? De sabors.
2: Sí.
1: Dolç, salat, amar, és, bueno.
2: És, una, és un plat meravellós, amb un sabor fantàstic, que vaig conèixer, que vaig tastar en Solera, en Pego, en el restaurant del Mami Víctor, i és una meravella com combina tots els ingredients, i he fet ahir un homenatge a aquest plat perquè m'agrada molt. I res, és molt senzill de preparar.
1: Vinga,
2: si te conte,
1: estic prenent nota ja.
2: Pues mira, vinga, pues anem a veure. Per al tema de l'all blanc, el que anem a necessitar és un grapat d'armeles crues, aigua freda, molla de pa, ¿vale?
1: Sí.
2: Una miqueta de vinagre. Normalment li se fica un all, però jo el que he fet ha sigut que he torrat uns alls en companyia de la tomata, que també l'anem a presentar torrat.
1: Vale.
2: D'acord? Aleshores, ixos alls, res, podem ficar tot el cap d'alls, perquè en definitiva...
1: Si està ja cuit...
2: Perden tota la fortor i li donen un poquet de cos i molta personalitat a l'all blanc, està de categoria. Una miqueta d'oli, d'oliva verge, sal i aquest punt de vinagre, no massa, val? I res, se tritura tot, i després pot passar per un xino si volem que estigui més finet, i ja tenim, reservem el frigorífic, val?
1: Molt bé.
2: Mentrestant, nosaltres el que haurem fet simplement és, com t'he dit, torrar una tomata, la tomata que estiga bé, que estiga dolceta, madura, l'envoltes en paper d'alumini, en companyia dels aix també en paper d'alumini, i les fiquem al forn a 200 graus, pues això, pues depèn de lo madura que estiga, pues una mitjoreta, 20 minuts, d'acord?
1: Val.
2: Ens interessa pues, que tinga certa textura. I res, i després, estem en èpoques, pues, encara queden figues, i estem aprofitant un poquet les últimes coletades, i res, he agafat unes figues naturals, i res, les he afegit. I un punt de salat que li ha volgut donar és el tema de la salaura. Vaig passar per la Vila Xollosa, pel mercat de la Vila, que és un mercat molt bonic, i hi ha les salaures romà, que és un clàssic, i vaig agafar una miqueta de salaura i li fiqui una miqueta de bonito, vale? Unes rodanxetes finetes, i res, la combinació, com tu has dit al principi, pues és... Són moltes textures, són sabors distints, són contrastos. El Mami Víctor pues, té aquesta gràcia per a fer aquestes combinacions, i jo he fet l'experiment i la veritat és que
1: així bé?
2: Molt bé. Sí.
1: Esperem que els oients també que s'atrevisquen a preparar este plat, que no sembla massa difícil, que a mi m'encanta, sobretot fresquet, molt fresquet, però en fi, i amb tots aquests matisos de sabors. La recepta, de tota manera, sempre la trobarem a la pàgina web.
2: Efectivament, a la pàgina web unareceta.recordo.com, el pas a pas, totes les fotos, i veureu que bonica és les fotos i que bo que està.
1: Ja podem notar pràcticament el sabor. Santi, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
2: Vinga, fins la setmana que ve, Quique.
3: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena SER.
1: García, bon dia.
4: Bon dia.
1: És un producte...
4: Estem bé.
1: I anem a parlar d'un producte que no té temporada i que tal vegada per això volem parlar d'ell en de temporada. Xicle, com se diu, Quique? Xicle, xiclet?
5: Ara mateix xicle, no?
1: Xicle, pues xicle. Xicle, xicle puri.
4: Xicle, xiclet. Sí, sí, no té temporada, sempre podem menjar un xicle, no? A qualsevol hora.
5: Pues tots sabem que és un xicle perquè ens el fiquem a la boca, però m'imagino que tindrà una definició una miqueta més tècnica, no? Què és un xicle?
4: Pues a veure, el xiclet, que pareix que sigui una cosa moderna, perquè va fer-se més comú a Europa després de la Segona Guerra Mundial, perquè el van importar els americans, és una la pròpia paraula xiclet està relacionada o ve de la paraula xicli del nahuatl, que són dels maies i dels asteques, o sigui, que no és una cosa que és... Que,
5: no és novetat, no serà...
4: Exactament, té l'origen mesoamèrica, ells consumien la substància gomosa de la saba d'un arbre, que era el chico zapote, i d'ahí va començar a... tirem, no? D'ahí tirem de la paraula xiclet. com va arribar això de fer... No obstant, no tan sols en Mesoamèrica els maies i després el sacte que es menjaven esta saba, sinó que també en altres parts d'Europa també hi ha constància, evidència arqueològica i tal, de que se mastegaven substàncies naturals d'una forma de netejar-se la boca, netejar-se els dents, no? Tenia aquesta funció. Antisèptic també. Ahí estava aquesta substància natural. Després el xiclet industrial va fer-se apareix ja al segle XIX i té una història curiosa perquè un mexicà, un general mexicà, va dir, pues, això que tenim nosaltres, esta goma, pues, tal volta podia ser per a les rodes dels cotxes, no? I la va portar als Estats Units a un tal Adams i va dir, no, mira, a Thomas Adams, i li va dir, mira, això a veure si podem fer pels cotxes i tal i per guanyar calés, no? Però no va resultar interessant. Però sí que va fer este Thomas Adams, i de fet hi ha una marca molt coneguda en els Estats Units de xiclets que es diuen Adams, que va dir, no, pues això el que anem a fer és una substància mesclant esta goma en saboritzants, en sucre i tal, pues van començar a fer els primers xiclets.
6: No? I entenem, Puri, que nutricionalment no aporta massa, no aporta res.
4: Clar, el xiclet, com és una goma natural i tal, que té eixa goma, ara ja se fa d'una altra manera, no? Però eixa, també de gomes, però tenen un sabor neutre o tal volta vegetal, no interessant, després este home el que va fer va ser afegir sucre. Aleshores, què passa? Que els xiclets tradicionals eren xiclets que tenien un contingut de sucre i de saboritzants, pues el típic sabor a fresa, sabor a maduixa, sabor a menta o el que siga, que nutricionalment no aporten res, però el sucre sí, no? I per això després, molts més anys després, se va fer la substitució del sucre per edulcorants en tal de reduir la quantitat de sucre que tenien els xicles, que més que res sí que n'hi ha una evidència de l'associació d'aquest sucre de ràpid liberació en que en la boca el sucre resultant, restant queda ahí i les bactèries sí que poden fer en la dentina dels dents, etc., pues, l'aparició de càries dentals i tot això.
6: Mm. De tota manera, a banda del sucre, dels saboritzants, últimament sí que estic veient xiclets que porten altres afegits, no? Amb vitamina, sí. Tal... no sé, sempre pot servir per aportar alguna cosa més, no?
4: Exacte, el xicle de fet és un producte que podem dir que és un vector, no? Tu li pots afegir coses, igual que s'han afegit els saboritzants, pues ara se poden afegir n'hi ha, inclús afegim probiòtics. Vitamines, afegim minerals, si pots afegir moltes coses, no? Perquè és un vehicle, no? Com sempre diem, no? De la sal, el típic sal iodada, afegir en el iode a la sal, perquè era un aliment vehicle, tot el món usava i era una manera d'arribar a tota la població. Aleshores, se pot usar. El que passa és que el xicle és un producte que tampoc és d'ús per tot el món. No tot el món li agrada menjar xicle, no tot el món té la necessitat de tindre en la boca mastegant un producte, però sí, com a vehicle per a introduir alguna substància més que res interessant, nutricionalment que pot aportar alguna cosa, però també n'hi ha que tindre que en la formulació del xicle pot ser que no se pugui afegir molta quantitat d'esta substància, que seria una addició molt residual d'aquestes vitamines o d'uns altres productes que se puguen afegir. No?
6: I Puri, diuen també que fer-se un xicle sense sucre. Clar, després de dinar ajuda si tens una higiene dental normal.
4: Pot ser, sí, és sense sucre sempre, no? Per això, perquè el que fa és genera saliva, en la salivació també pots fer una neteja dels dents i de fet, no? Molts xiclets que no recomanat per no sé quants dentistes d'Europa i tal, no? sempre la qüestió és que no tinga sucre. I després també els que no tenen sucre, els que són gracheats, no sé si en València es diu gracheat, no? que tenen aquesta capeta de
6: pastilletes.
4: En pastilletes, sí, exacte. Estos que tenen una capeta aixina, normalment són edulcorants de tipus sorbitol, o uns altres edulcorants d'aquest tipus que tenen un efecte laxant, no? I aleshores no te pots menjar mogollos de xicles perquè pots tindre també una congestió intestinal.
6: A mi m'agrada moltíssim els xicles, però de tota manera un xicle no seria un bon xicle si no fa les bufes grans. Si no, ja, mira,
4: com quan eren xicotets.
6: Exacte.
7: Puri, que gran eres. Moltíssimes gràcies. Ho sabem tot ja del cicle.
4: N'hi ha moltes coses, però sí que al final és un producte que pot utilitzar-se com a vehicle per transportar alguna substància nutritiva. Sí, però en quantitats que probablement no siguin molt residuals, no? Sí, i després que tens l'augment en la masticació, la salivació, que això contribueix, pues, no sé, a tindre una higiene bucal sempre que no tingues, sucre, que pot fer-se.
6: Sí, que le bazoca del suelo a la boca.
4: Això és una característica. Qüestió, sí.
7: Puri, moltíssimes gràcies. Fins l'altra. Adéu.
4: Adéu.
7: Continuaran les temperatures aquestes tan normals per a l'època de l'any que estem passant ara?
6: Ara te conto, perquè esperem un dissabte tranquil, amb intervals nuvolosos durant el matí, però amb tendència a poc nuvolos. Les temperatures. Les màximes no variaran massa, potser més baixes a València, a la resta continuaran igual, i el vent fluix. Demà també un dia molt tranquil, amb pocs núvols, boira pel matí a l'interior a primeres hores, i les temperatures mínimes no variaran i les màximes podrien pujar una miqueta. El vent fluix.
7: I una dita?
6: Qui per la Mare de Déu de setembre no te les figues a secar, poc es n'assecarà.
7: Música i adeu, podeu anar a esmorzar.